els procediments de recol·lecció, emmagatzematge i l'ús de la sang donada. Aquests procediments, anomenats en conjunt hemovigilància, abasten tota la cadena de transfusió sanguínia i s'apliquen per normalitzar l'ús de la sang en atenció sanitària. La campanya de l'Organització Mundial de la Salut per al Dia Mundial del Donant té per lema «Dona sang, dona esperança, junts salvem vides». Amb aquest missatge destaca la capacitat dels donants de sang per donar vida a qui la necessita. Es tracta que la població prengui consciència que és possible salvar vides mitjançant l'acte simple de donar sang.

0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: ¿Cómo era una sobremesa con Rita Barberá?
2: Larga.
3: Tenía un toque, un cierto toque gamberro.
4: Es que le echaban flores a la Virgen y a ella.
2: El ayuntamiento era muy suyo.
3: Ese modelo deslumbraba.
2: Afloraron cuestiones, pues, bastante inquietantes, ¿no?
5: Era una forma de hacer política muy soberbia.
6: Valencia volvió a sentirse orgullosa de sí misma.
7: Salvados, la alcaldesa. Nueva temporada, esta noche a las 9:30, en La Sexta. Un pedazo de cadena.
8: Hay un lugar donde la naturaleza respira y todo vuelve a empezar. Es Costa Rica. Un lugar para resetearte, para empezar a vivir plenamente. Porque la vida no se trata de correr, sino de volver a ti. Para descubrir eso que no sabías que extrañabas. El espíritu pura vida. Costa Rica. Empieza a vivir.
9: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
10: Soy Marc Márquez. En una carrera tienes que evitar que otros ocupen tu lugar.
11: Y cuando proteges tu casa, también. Y es que, cuando cada segundo cuenta, en Verisur detectamos antes un intento de ocupación para dar aviso inmediato a la policía, enviándoles las pruebas necesarias para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-272-272.
12: Onda Cero Podcast presenta El Madrazo.
13: Nosotros, cuando entramos en el local, lo primero que hacemos es identificarnos y decirle que baje un poco la música. Es muy difícil que hablen con nosotros, que estamos en el entorno de los malos.
14: Me habían quitado el pasaporte, nos tenían encerradas y no nos dejaban salir.
15: Hubo un total de hasta 6 testigos protegidos denunciantes de estos hechos.
16: Curiosamente, cada vez que vamos a un club hay mujeres nuevas. Son mujeres que cambian mucho, o cambian o las cambian.
12: El Madrazo. Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
17: Onda Cero Elche.
18: De totes les èpoques de l'any, la tardor és, sense dubte, la més rica pel que fa a la gastronomia. En el pont que uneix l'estiu i l'hivern, amb els dies més curts i més gelats, els menjars comencen a fer-se més i més contundents. És temps de caça, de castanyes, de pomes i de carabasses i, per supost, de bolets. En aquesta transició entre la calor i el fred, els aliments de l'estiu, per exemple, les amanides, es substitueixen per cremes, entre altres ingredients protagonitzades per l'aliment estrella de la tardor amb majúscules. Encara que avui en dia la tenim al nostre abast tots els dies de l'any, la creïlla. La gastronomia no només s'adapta a l'horatge, també a les costums de les persones en cada moment de l'any. El 12 d'octubre comença la temporada de caça i també es nota al plat. El conill, la perdiu o el jabalí capitegen bona part dels plats dels restaurants que entre els mesos d'octubre i desembre organitzen jornades gastronòmiques dedicades a la caça. La trilogia del bosc no es pot entendre sense els bolets. Els boscos de la comarca dels Ports, el Penyagolosa, la Canal del Navarrés, el Racó d'Ademús, Cima de la Valldigna o la Vall d'Albaida són alguns dels punts més rics en aquest tresor de la terra al nostre territori. Una activitat de sobra regulada des de fa 30 anys i que només permetís l'ús de gabinets o navalles i els recipients deuen permetre la caiguda de les espores utilitzant cistelles de vímet o similars. Tots aquests plats reclamen un bon caldo o una bona olla, que tornen a estar de nou en el repertori de les cartes dels restaurants i en els plats de cuina de les cases un cop la calor de l'estiu ens ha abandonat fins l'any vinent. La tardor és també l'època de la preparació d'alguns dolços vinculats a les fruites de temporada. Per exemple, les pomes, que no només s'utilitzen per al consum directe, sinó per a la preparació de mermelades i compotes. Però el dolç fruiter per excel·lència de la tardor és el codó.

Ony. Aquesta és una activitat tan estesa que no només s'elabora en aquelles cases que tenen un codonyer plantat al seu hort o jardí i, de fet, és l'únic fruit que es compra per convertir-lo en crema de codony. Una època per seguir disfrutant i coneixent el territori a través de la bona cuina.

0: proteínas, porque no sé yo cómo se puede hacer
1: 370 kilos.
0: Y la noticia está en que la, después de cultivarla, ha decidido mandarla a un centro social de Cádiz.
1: Pues qué bonito, sí señor. Aparte de hacer bien su trabajo, encima es el tío solidario. Gracias, Juan. Como siempre, toda la información la tienes en nuestra página web, en OndaCero.es.
2: Onda Cero Elche. Això és Paraula del Dia, un espai on recuperem expressions valencianes que encara formen part de com parlem i, sobretot, de com vivim. Avui parlem de fer bondat. Vol dir portar-se bé, fer les coses com toca, no donar problemes. Porta't bé, fes bondat. És una expressió que ens acompanya des de menuts, quan eixim de casa, quan ens quedem amb algú, quan volem evitar qualsevol embolic, però també la continuem utilitzant de majors, amb un somriure, amb un punt d'ironia. Perquè al final tots sabem que no sempre és fàcil. Fer bondat està molt bé, però de tant en tant també necessitem trencar un poc les normes.